certa lluís tenen un remei, no serà la mínima que va ser va tenir, serà el petit de la sala. Però s'ha dit parlant, doncs, que el Pan Cat, un cop tant, doncs, va donar com un torrani i tindrà les dames i que s'ha passat un petit paper que ho fan d'ell, no has sentit que va ser un àgic, si ho fan perquè

d'utilitzar tiràcid mananyic, o s'ha d'utilitzar dos macos, cua, entre mà, o tràstic, bac, monsadic, o s'ha d'utilitzar sangui, bisopac, digues monambe, aec, o s'ha d'utilitzar no, bac, o s'ha d'utilitzar sangui, ribiditic, o s'ha d'utilitzar sangui, mana, bac, d'onda, basis, tant, no, i cap dividit, sinó, disseminit, dividit,

l'hospital Cardinal Mahan som el d'equip i creïdem que han tingut més d'entrenir a la gent. Un poc gran coratge ha vist que han tingut cap per dir-li-me amb la claritat en l'hospital de la dama som el d'equip i creïdem que han tingut cap a la gent. Un poc gran comandant som el d'equip i creïdem que han tingut cap a la gent. Som un poc gran comandant som i ha vist que tindrà una malaltiança a l'hospital que els ha vist som l'hospital percutiu. L'hospital que ni des del portal ni les barcanyes som l'hospital per ell mateix. Les que ha vist que tindrà a Biomedical Promedical Enginyer Unesquidat o Metrito Marrego Pansa la Prat Victoria Somrego i Grego Vigrega d'aquí que ho pocaran com el mal semblant per concentrar i dir un poc això, el mal semblant per dir que ho pocaran mai extraer més inviotat, la raça més inviotat, que en diria també inviotat, que no hi ha, que ha vingut inviotat, mai creix per un rau ja ha pogut inviotat, la raeta, s'ha de tenir un mal mal de dieta, s'ha de tenir un mal mal de dieta, l'hospital de Vigrega, un mal mal de dieta,

que s'han succeït aquí, si cal que s'inquieta i les dues, perquè no veig com és així, que era successionar.

0: tenen inversions fermes que tenen els detalls d'un èxit privat.
1: Tenir un privat que fem ara, serà i sentís.

0: s'havia dit sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de les cases, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre la tradició de l'any, sobre I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but I'm sorry, but
1: Thank you.